Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, a ICAT.

0: divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: Ella m'ha cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat.
0: Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia. Vine'm a buscar.

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: una mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't.
4: Beautiful addiction.
3: ICAT, la ràdio inquieta.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Com es reconeix un monstre? I si fóssim nosaltres?
4: Pep Cruz, Marta Marcos, Gemma Martínez i Eroli Leri protagonitzen No miris, del col·lectiu Cultura i Conflicte, dirigit per Joan Arquer. Entre el compromís polític, la traïció, la culpa i el silenci. Un thriller basat en fets reals.
3: A partir del 22 de setembre al Teatre La Biblioteca. Entrades a laperla29.cat.
5: Un estiu que els canviarà la vida.
6: Catalina!
7: Se tropezó con un escaló.
5: El retorn al cinema de Lluís Omar.
8: És una provocació darrere un altre.
5: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
9: Abuelo!
10: No deixaràs de sentir-me prou.
5: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Escoltes i cats.

I si les cançons poguessin parlar, què explicarien? Històries secretes, amors, desamors, mogudes i alguna que altra sorpresa, perquè una cançó mai és només una cançó. De dilluns a dijous a les 9 del vespre, al Celobert a ICAT, amb Lluís Gavaldà.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a Icat. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
0: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a

0: aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen a les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.

0: es algo así en Batman con vos.
1: Escoltes, ICAT.

0: quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Celebrar és el gest senzill de compartir l'espai, de compartir el moment. Fira Tàrrega, del 10 al 13 de setembre de 2026. Venda d'entrades a firatàrrega.com.
2: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
3: Escoltes i cas.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
1: El MACBA presenta El gest de filmar, una nova proposta de la col·lecció que reuneix tres exposicions sobre el poder de la imatge en moviment. Descobreix els vídeos inèdits de Videonou, el cinema compromès de Pere Portabella i una selecció de videoart internacional de la Fundació Han Neefkens. Més informació a macba.cat. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat.
2: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
5: El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a iCat.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amore mediterrani.
3: Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

0: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
1: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
0: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
2: Un estiu que els canviarà la vida.
3: Catalina!
4: Se tropezó con un escaló.
2: El retorn al cinema de Lluís Omar.
5: És una provocació darrere un altre.
2: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
6: Abuelo!
7: No deixaràs de sentir-me prou.
2: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
0: Escoltes i cacs.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
0: Escoltes i cas.

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Okay, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
0: Jazz Batussi.
3: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. iCat. iCat.
2: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. iCat. iCat. La millor música electrònica del planeta Terra.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
4: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
5: Qui no balla no és viu.
4: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.
6: Ara mira'm bé, passo ràpid.

quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Linkat.
1: Linkat.
0: El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: El Mercat de Música Viva de Vic torna a ser el punt de trobada de la música en directe. 5 dies de concerts molt esperats amb estrenes dels teus grups preferits i d'artistes que encara no coneixes i que voldràs tornar a escoltar. Del 16 al 20 de setembre, descobreix avui la música que sonarà demà. Més informació a mmbb.cat. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
0: Linkat. iCat. iCat. Casa Babylon. La casa més urbana i festiva d'iCat.
3: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
4: Mediterranean love. Amore Mediterranean.

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla, no és viu.

wrong, trying to make things right.

0: Un estiu que els canviarà la vida.
1: Catalina!
2: Se tropezó con un escalón.
0: El retorn al cinema de Lluís Omar.
3: És una provocació darrere un altre.
0: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
4: Abuelo!
5: No deixaràs de sentir-me prou.
0: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
6: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
7: Segur que no n'hi ha per tant.
8: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Escoltes i cas.

passa al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I és amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal.

Escoltes ICAT. Yeah.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: Oi!
5: I want to make you a spy.
6: When you're ready, Bond.
7: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
8: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.

0: aquí.
1: Ok, 3, 2, 1, let's jam.
2: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
3: Jazz Batussi.
4: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
2: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
5: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Un estiu que els canviarà la vida.
2: Catalina!
3: Se tropezó con un escalón.
1: El retorn al cinema de Lluís Omar.
4: És una provocació darrere un altre.
1: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
5: Abuelo!
6: No deixaràs de sentir-me prou.
1: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
7: Escoltes i cas.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat. A iCat. A iCat.
1: Aquest setembre, el Cicle Gaudí projecta Tres adioses d'Isabel Cuixet a 137 poblacions catalanes. Una adaptació lliure de la novel·la Tres cuencos, rituales para un año de crisis. Una obra que reflecteix la quotidianitat i en què la vida, l'amor, l'humor i la tragèdia es barregen de manera delicada. Un relat que desperta les ganes de viure i de deixar petjada. Recomanat per iCat.
0: Linkat. Linkat. Linkat. iCat. iCat. Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'iCat.
2: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Mediterranean Love. Amore Mediterranean.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. La ràdio inquieta és a les teves mans. Directes, podcasts, vídeos, experiències, avançaments. Descarrega't l'Apdicat i anirem amb tu allà on vagis. Amb l'Apdicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android.

0: la millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A ICAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.

0: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
0: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amore mediterrani.
3: El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello. Escoltes i cats.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke and Peebles Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
4: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.
5: I've got you on my mind, let's have a good time.
4: I just wanna dance all night, have a little fun, I think I might.

can't go wrong trying to make things right.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
2: Beats per minut amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT.
3: Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.
4: Ladies up in here tonight. No fighting.
5: We got the refugees.
4: No fighting.

0: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icar.
1: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
0: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
2: Amor mediterrani.
3: Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, un dels gèneres electrònics de moda, el soft house. Ritmes relaxants per ballar sense pressa.
0: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'Icat.
2: La setmana que ve tenim Mercat de Música Viva de Vic i repassem les propostes més ballables.
1: Casa Babylon, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
3: Mediterranean love. Amore mediterrani.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana, sessió base de soul, jazz i rhythm and blues on manen les passions desfermades. Una col·lecció de temes on l'amor, el desamor i els baixos instints es barregen en les seves lletres i es converteixen en interpretacions volcàniques de Solomon Burke, Ann Peebles, Tower of Power i molts més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nelo.
3: Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
3: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
3: A ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Hola, hola i benvingudes, trapelles! Avui obrim la cabina i no només metafòricament. Parlem dels open decks, aquells espais on una persona pot passar de ser enmig de la pista a ser qui està darrere els plats. Avui descobrim què hi ha darrere d'aquest fenomen i per què s'està convertint en una porta d'entrada per molts dies.

Anem al principi. Què són exactament els open decks? Doncs és tan simple com el fet d'obrir una cabina de DJ perquè hi pugui pujar gent que habitualment no hi tindria accés. Com una mena de karaoke, però per DJs. Diferents persones tenen l'oportunitat de posar música durant una estona al llarg de la nit. I aquí hi pot haver de tot. DJs que estan començant, gent que ja porta anys punxant, selectors, productors o simplement persones amb moltes ganes de posar els seus temes preferits. N'havíeu sentit a parlar alguna vegada?

El més interessant dels Open Decks és que no només és una sessió de DJ, és un espai per descobrir música, artistes i, sobretot, descobrir nous DJs. I és que una de les gràcies dels Open Decks és precisament que no necessàriament has de ser professional. Pot ser aquell DJ de dormitori, una persona que fa playlists brutals o algú que acaba de descobrir que això de mesclar cançons li encanta. La cabina, doncs, deixa de ser un lloc reservat pels que ja tenen un nom i molts seguidors a xarxes. Així que si esteu escoltant això i us agradaria ensenyar el que aneu cuinant a casa, no dubteu a buscar la Open Decks més propera que tingueu.

Però els Open Decks no només són una oportunitat per punxar, també són una manera de conèixer gent que li agrada aquest mundillo. DJs que descobreixen altres DJs, promotors que coneixen nous talents per als seus garitos, productors que volen compartir la seva música i, el més important, una comunitat que es va fent gran al voltant de la cabina. Perquè moltes carreres poden començar amb una cosa tan senzilla com «Ei, tio, m'ha agradat molt el que has posat abans, passa'm el teu Insta». I és que potser és una de les grans virtuts dels Open Decks que et permeten simplement començar.

0: ja fa una estoneta que hem arribat a la segona hora de programa i avui us porto uns convidats de 10. Tenim amb nosaltres a la bona penyeta de primera fila, el vostre mitjà digital de confiança pel que fa a la música en català i que són experts en descobrir nous talents. Lligat amb la temàtica dels Open Decks i de descobrir nova penya, els hem volgut preguntar com ho fan això de descobrir gent que properament ho petarà. Escoltem-los.
1: Jo crec que la cosa està en que tingui com una proposta molt seva.
2: Vale.
1: Que pot ser de nínxol i potser és com molt arriscada, però tenir un projecte que és teu 100% anirà bé perquè crearàs el teu nínxol i anirà bé. Ja està.
3: Sí, perquè si no estem farts d'escoltar sempre el mateix. En canvi, la gent que dius, hòstia, escoltes algo i dius, uau. No? Això que la primera percepció és com, sí, sí. Uau, això ens agrada, això sona bé.

0: Doctor Z.
1: Seguim aquí a ICAT rebentant la FM amb els tamassos més trapelles de la història i l'actualitat. Comentar-vos que la gent de primera fila al mitjà digital de l'escena catalana encara som per aquí per respondre la nostra pregunta estrella. Quina cançó li demanaríeu al o la DJ i que, per tant, no pot faltar mai en una festa?
2: Jo estic fart de sortir de festa i que no posin música en català. Llavors, en el moment en el que posen un temazo, com per exemple a la fresca, Figaflaves, és igual, no cal que tampoc sigui el més nínxol de la història, però ara, si de cop i volta jo surto a típica discoteca de Barcelona i em posen la Ludwig Band, jo em moro. Jo, si us plau, AB DJ, jo reverència.
3: Ave Maria. Jo, una cançó dance que m'agrada molt, la meva preferida, és Clap Can't Handle Me, de Florida i David Guetta. Aquesta cançó, cada vegada que l'escolto, vull dir, poden passar els anys, de fet n'han passat 16 ja, i cada vegada que l'escolto és, buah, un subidón increïble, m'encanta.
4: Jo no sabria què dir, eh? Alguna cosa 100% en català?
3: Una sardana, tu, potser.
4: Una sardana, no, o algo de 31 fam, que dius, m'ho sento molt meu, però també agrada molt i anime a la sala, saps?

Seguim aquí a ICAT i m'agradaria fer amb vosaltres, oients, un exercici d'imaginació. Imagineu que després d'escoltar cada setmana aquest, el vostre programa preferit, us pica la mosca i trobeu la gràcia això de mesclar cançons. És igual l'edat que tingueu, que mai és tard per agafar uns plats. I anem a imaginar que demà feu el vostre primer Open Dex. Què faríeu? Si us hagués d'aconsellar alguna cosa, és sobretot que conegueu la vostra música. És molt útil conèixer l'estructura de les cançons i, per tant, els moments on es poden fer canvis i transicions. Per exemple, un moment on de sobte la cançó és instrumental, ja tenim un foradet per posar una nova capella. Al final, anar-ho lligant-ho tot farà que pugueu ensenyar què us agrada, què voleu explicar i alhora tenir prou marge per reaccionar si el que prepareu no acaba de rutllar.

Seguim amb la imaginació transportant-nos a un Open Decks on participem com a DJs per primer cop. Una cosa us diré. Sí, la cagareu en algun moment. Una entrada que no quadra perquè us tremolava el dit i l'heu entrat a destemps. Una cançó que no funciona quan pensàveu que tothom la coneixeria. Una cançó que no quadra perquè us heu oblidat d'empatar els BPMs. Bé, benvinguts i benvingudes al món del DJing. La clau per ser bon professional o aficionat és saber corregir-ho a temps, perquè som humans i tots la podem liar una miqueta. I de fet, els Open Decks també tenen aquesta funció, no? Crear un espai on equivocar-se formi part de l'aprenentatge i ensenyar quines eines tens per sortir dels apuros.

I dit tot això, anem a posar en pràctica els Open Decks. Obrim la cabina a la grandíssima Betty Bunny, una jefa que va començar des de zero després de la pandèmia amb la seva primera taula i poc a poc la portaria a omplir sales i a participar en els esdeveniments més importants de l'urban i pop actuals per moltes ciutats d'arreu. Us deixo amb el seu superset per acabar aquest programa ben amunt. Si jo vol dir bon pata, un pare, papulutó, papulutó.

0: dir res més. Fins aquí el programa d'avui. Gent, moltíssimes gràcies, Betty Boni, per aquest set espectacular dins el nostre Open Dex radiofònic. I gràcies de nou a vosaltres per ser-hi una setmana més. Ens veiem al proper programa, com sempre, a la Ràdio Mestre Vella, aquí, a ICAT.
1: Escoltes, ICAT.
2: Benvingut, benvinguda a Casa Babilón amb Marc Ixart i Rubén Sierra. Avui anem al mercat de música viva de Vic. T'apuntes?

0: Babylon. Divendres de 8 a 9 del vespre amb Marc Isern i Rubén Sierra.
1: De dimecres 16 al diumenge 20 de setembre, Vic torna a convertir-se en punt de trobada entre músics, indústria i públic. És la 38a edició d'un mercat que aquest any torna a apostar especialment per la descoberta, l'experimentació i la música en directe. Nosaltres n'hem triat una vintena de propostes.
2: Com Valle Valle, amb el que hem obert el programa, una de les figures clau de la nova escena del rap en català, rap cru, actitud punk i cultura catalana i xernega, sota un imaginari que ell ha batejat com a macarrisme català. El tindrem a Vic la matinada de divendres a dissabte.
1: Seguim amb La Valentina, artista i rapera colombiana que barreja reggaeton, fosc, hip-hop, salsa i música experimental. El mercat de música viva de Vic destaca també la importància de la dansa i la performance en els seus directes. Actuarà a la Jazz Cava en un concert per a professionals acreditats. Escoltem igualment Rebotar, amb Toni Ocho. No hay...

que era Laoz ja no és precisament una descoberta per als habituals d'aquí, de Casa Babylon, però continua sent una de les artistes que no ens volem perdre mai. Hip-hop, flamenc, electrònica, R&B i sons llatins en una veu carregada d'energia i reivindicació social. Actuarà dissabte vinent a la plaça Major de Vic. Escoltem La Fe.

0: sóc la Cara Laos i esteu escoltant el millor programa Casa Babil Abdicat. Una abraçada.
1: Continuem amb aquest Casa Babilón que dediquem a les propostes que més ens han agradat, com en Matu, artista de Premià de Mar i una de les noves veus de la música urbana catalana. Forma part, a més, d'aquesta escena tan interessant que està sorgint al Maresme, d'on els últims anys estan apareixent un munt d'artistes i projectes joves que val la pena seguir. En Matu arriba al mercat amb Jove Talismà, un treball on s'endins en un univers més urbà, amb R&B i funk. Actua dimecres vinent a la matinada, a la primera nit del mercat. Nosaltres comencem a fer boca amb Huraca.
2: Teva Malena dona voltes com un huraca, ulala, diu la meva noia quan ho escolta. Cuino aquesta pasta.

Ginestar van publicar l'abril Gira tot igual però diferent. El seu cinquè disc, Júlia i Pau Serrasolses, arriben ara al mercat per actuar dissabte vinent al gran escenari de la Plaça Major. Un pas que els consolida com una de les propostes més importants del pop català actual. Els escoltem amb Perdre el cap.

0: Casa Babilon a ICAT.
1: I després de Ginestar, dissabte, a la mateixa plaça Major arribarà Bayuca, folktrònica gallega i un projecte que el mercat defineix com un dels més influents de l'electrònica estatal de l'última dècada. La gira del seu tercer disc, Barullo, ha passat per més de 50 concerts a una desena de països. Personalment els vaig poder veure a Paral·lel 62, al juliol, en el Mar del Grec, i la veritat és que va ser una autèntica joia. Escoltem Mazarocas, amb Mondra.

I de Galícia passem a Euskal Herria. Hofes, el trio liderat per Igots Méndez, electrònica, post-punk, new wave i música alternativa, en un projecte que va començar el 2018 dins del col·lectiu Nivas i que s'ha anat fent lloc dins de l'escena underground basca. Dissabte actuarà a la catedral. Escoltem Tan petit amb el

0: Salut!
1: Romàntic Dimoni està en plena forma. Salut, que acabem d'escoltar, és el nou senzill que Carles Casellas ha publicat aquest estiu, després del seu primer disc, Primer Moviment, es diu. Una cançó lluminosa, un brindis col·lectiu per la vida, la memòria, la cultura, l'amor i l'amistat. Casellas va liderar Smoking Souls i ara amb Romàntic Dimoni explora un rock amb influències post-punk i un projecte on l'amor, les cures i la resistència col·lectiva tenen un pes molt important. Divendres vinent el presenta al Mercat de Música Viva de Vic.
2: Ja acabem aquest bloc valencià amb Malifeta, un projecte impulsat per l'Arnau, membre de Zoo, i la Mireia, de Les Pupiles. Al febrer van publicar Brega, el seu segon disc, que ha suposat una transformació important del projecte. El que havia nascut com un duo és ara una banda de 7 membres, 4 dels quals provenen de Zoo, i això es nota especialment en directe. Més rap, electrònica, música tradicional i uns vents que inevitablement ens remeten a la banda de Panxo. Nosaltres ja els hem pogut veure en directe a l'Acústica de Figueres fa res, i us ben prometem que posen la pell de gallina. La matinada de divendres a dissabte portaran aquest directe al Mercat de Música Viva de Vic. Fans de Zoo, no us ho perdeu. Escoltem Ales Negres.

I tornem a les descobertes amb Bicoco, artista barcelonina d'arrels cameroneses que porta la música pràcticament de família. És filla de Jules Bicoco, músic camerunès, baixista, compositor i productor que durant molts anys han format part de l'univers musical de Macaco. Bicoco es mou entre el soul, l'R&B i l'experimentació, però ara obre una nova etapa més orgànica i centrada en la cançó d'autor. Dijous presentarà aquest nou camí al Mercat de Música Viva de Vic i és un dels concerts més íntims de l'Església dels Dolors. Nosaltres recuperem La Mano al costat de l'artista francesa Crystal Murray.

0: until I say, I'm the voice in your head and I'm here to stay. Don't even have to try, you could never run away.
1: Seguim mirant cap a Europa amb AO, un quartet belga liderat per Brenda Corihin, cantant d'arrels mozambiqueses i portugueses que canta en portuguès i anglès. Electrònica, art pop, afropop, saudade i sons llatins en una de les propostes internacionals més interessants. Aquest any han publicat el seu segon disc, Malandra, que divendres vinent presentarà a l'escenari de l'Atlàntida. Els escoltem amb Talvez, que en portuguès significa potser.

Vols estar al dia de la millor música urbana i festiva de casa nostra? No et perdis Casa Babilón, els divendres de 8 a 9 del vespre.

0: Quines atmosferes generen sempre Vino, Bum Bum, en Ferran Palau? Vino és un duet empordanès i una de les propostes més singulars de la nostra electrònica. Pop experimental, textures electròniques i una imperfecció entesa com una eina creativa. El seu últim treball és Blue Screen, publicat el 2024, un disc on van investigar les possibilitats de la IA creant una veu sintètica amb Vocro Labs. Dimecres vinent actuaran a l'Atlàntida, a la primera jornada del Mercat de Música Viva de Vic.
1: I divendres, a la plaça Major, Lia Kali, una de les veus amb més projecció internacional de l'escena catalana. Ja ho sabeu, soul, reggae, R&B, pop llatí i jazz. Després de Contra Todo Pronóstico, el 2025 va publicar Kaelis, un disc que ha consolidat encara més la seva projecció. Comencem a gaudir-la amb 24/7, amb Chanela Clica, cançó que va publicar aquest juliol. Hey!

la mateixa nit, just abans de l'Iacali a la plaça Major, el nostre adorat Mama Doucha. Darrere del projecte hi ha Bruno de Fabrizis, músic del Poble Nou, que després de l'enorme èxit de Rikiti ha volgut construir una carrera que no depengui d'un sol hit. El març va publicar Tothom té raó, un disc molt coral treballat al costat de Joan Borràs, d'Oques Grasses, Scotty DK i Guillem Bautista, on hi continua jugant amb la cançó d'autor i l'electrònica, però que a més obre el so a noves textures. Amor, amistat, nostàlgia, pas del temps i també crítica social en un disc molt més personal que realment val molt la pena i que hem escoltat aquí molt a Casa Babilón. Serà una gran nit a la plaça Major de Vic. Na, na, na, amb Scotty DK.

0: Love Angel, acabem d'escoltar Match Point, produïda amb Gim. Darrere del projecte hi ha Ariana Oski, una de les fundadores del col·lectiu de DJs Nòvies, i un artista que amb poquíssima música publicada ja està fent soroll a l'escena de club barcelonina. Electro, house, trance dels 90, sintetitzadors 2000eros i sobretot moltes ganes de ballar. Al maig va publicar Extra Radio FM, un EP de 4 cançons que concentra molt bé tot aquest univers. La matinada de dimecres a dijous actuarà a la Jazz Cava, en un dels showcases del mercat reservats a professionals.
1: Remei de Calafresca continua creixent després de consolidar-se amb l'Am de la Pregunta, el seu segon disc, publicat el 2024. Aquest any ja han publicat nova música, Aiguaneu, La Insurrecció, que ve 2026. I el mateix mercat de música Viva de Vic anuncia més novetats per aquesta tardor. I atenció, perquè també comencen a treure el nas a fora. Després de Vic tenen concerts a Manchester i Londres, abans de tornar cap a casa amb cites com Girona i Rasmatàs. D'avui en vuit actuen a la carpa del mercat de música Viva de Vic. Nosaltres els escoltem versionant a la Mia. Tot el que volem és ocupar-te el xalet.

Una altra cita de les imprescindibles al Mercat de Música Viva de Vic serà Parque Sur, banda madrilenya que s'ha fet un lloc molt particular dins de l'escena alternativa estatal a base de rock, ironia, humor negre i unes lletres amb molta mala llet sobre política, precarietat laboral, habitatge i la vida quotidiana. Aquest any han publicat Mitos i Legendes, el seu quart disc, on mantenen tota aquesta acidesa, però amb un punt més madur, melòdic i emocional.

I una de les cites més matineres de tot el mercat serà Playground, que és el projecte personal de Klaus Stroink, trompetista de Stay Homas. Si els heu vist en directe, ja sabreu que és una autèntica animalada. Jazz electrònica, groove i la trompeta al centre de tot. Al seu voltant ha reunit músics com Ray Bennett al baix i Guillem Voltó al trombó, o sigui, els tres Stay Homas. El percussionista Joan Palà, de Charango i també de Stay Homas, el bateria de la senyora Tomasa i Gerard Laoz, Marc Soto, i l'enorme Gregoli Hollis a la trompeta, o Josep Valdeneu, d'Oques Grasses al saxo baritón. Veure's en directe és flipar amb el grup que generen. Dimecres actuaran al Mercat i el pròxim 18 de novembre tenen una cita molt especial a la Paloma de Barcelona. Playground gravarà en directe el pròxim disc a una formació ampliada d'11 músics i una secció d'events espectacular. Nosaltres els escoltem amb Spectrum.

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: tornat a ser com aquell nen. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: ICAT Weekend.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Mickey, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Ei, què passa, què dius?
2: Què passa, crac? Ens tirem el tema o què?
1: Foli, tens una birra o no?
2: Sí, passa'm una.
1: Vols?
2: Vinga. Va, sabatilla.